Les festes de Sant Jaume ja són aquí. Del 17 al 25 de juliol sortim al carrer per viure la festa. La crida, la mulassa, el replec de joies, les corregudes d'escòs, els castellers, el ball de bot i la milla ciutat de Manacor. I no hi faltarà l'encamisada, corre l'anell i la festa de sesquenyes amb en Jaumet i na Jaumeta. Dia 24 gaudim de la fira nocturna i la revetlla de Sant Jaume. I dia 25 tanquem les festes en la gran revetlla final. Traguem les camises

0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
2: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
3: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
2: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: Pitbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
5: Un día más en Fitbuy Radio.

0: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
1: Mantente al día con Fibuy Radio.
2: En el trabajo.
1: En casa.
2: En el coche.
1: La pasión de la radio.
2: Fibuy Radio. Siempre.

0: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
1: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
0: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fitwi.com.
4: Un día más en Fitwi Radio.

0: Les festes de Sant Jaume ja són aquí. Del 17 al 25 de juliol sortim al carrer per viure la festa. La crida, la mulassa, el replec de joies, les corregudes d'escòs, els castellers, el ball de bot i la milla ciutat de Manacor. I no hi faltarà l'encamisada, corre l'anell i la festa de sesquenyes amb en Jaumet i na Jaumeta. Dia 24 gaudim de la fira nocturna i la revetlla de Sant Jaume. I dia 25 tanquem les festes en la gran revetlla final. Traguem les camises blanques amb alegria i l'orgull de fer poble. Consultau tot el programa al web i a les xarxes de l'Ajuntament de Manacor. Festes de Sant Jaume 2026. Visca Sant Jaume, visca Manacor.
1: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
2: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
3: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
2: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Fitbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
6: También en verano, llévanos vayas donde vayas. Fitbuidiario.com.
7: Bueno, hemos llegado al Ecuador de esta primera hora, 10:32 de la mañana. Meghan Trainor llega aquí con este Shima.

0: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
1: En Fitwi Radio, los éxitos de tu generación.

0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Pipbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
2: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
3: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
2: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
4: Fitwi Radio.
5: Escúchanos online.
4: fitwiradio.com.
6: Pues fíjate qué colaboración más espectacular, la de The Chainsmokers junto a Coldplay. El resultado, Something Just Like This.

0: Y por eso siempre tenemos para ti las canciones de los artistas que más te gustan, sus temazos, los grandes éxitos, esos temas que están sonando en todo el planeta, ¿eh? Y que te los ponemos antes que nadie. Seguimos adelante.
1: Arriben les festes a Son Serra de Marina, del 25 de juliol al 3 d'agost a Son Serra. Concursos d'escacs i de castells d'arena, jocs infantils, gincanes i pujada al pal ensabonat. Concurs de truites i coques dolces i salades, sopar i cinema a la fresca, a Mollada d'Anneres. I el dissabte, dia 1 d'agost, l'espectacular nit dels joves amb música i DJs en directe i més, molt més. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Maria Lida. Del 25 de juliol al 3 d'agost, festes d'estiu a Son Serra de Marina.
2: Fitwi Radio.
3: Estamos cerca de ti.
2: Fitwi Radio.

0: Les festes de Sant Jaume ja són aquí. Del 17 al 25 de juliol sortim al carrer per viure la festa. La crida, la mulassa, el replec de joies, les corregudes d'escòs, els castellers, el ball de bot i la milla ciutat de Manacor. I no hi faltarà l'encamisada, corre l'anell i la festa de les canyes amb en Jaumet i na Jaumeta. Dia 24 gaudim de la fira nocturna i la revetlla de Sant Jaume. I dia 25 tanquem les festes en la gran revetlla final. Traguem les camises blanques amb alegria i l'orgull de fer poble. Consultau tot el programa a web i a les xarxes de l'Ajuntament de Manacor. Festes de Sant Jaume 2026. Visca Sant Jaume, visca Manacor.
1: Fitgui Radio. Sintoniza la diferencia.
2: Cómo me gusta esta canción y me encanta recordarla junto a ti. Issues es un éxito de Julia Michaels.
3: I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that.

0: Dissabte 25 de juliol, Ariany. No te perdis la 21a Fira Nocturna. Trobaràs paradetes, bon ambient, exposicions, la millor gastronomia local i la 16a mostra de música i ball de bot amb la participació de grups d'arreu de Mallorca. Fira Nocturna a Ariany.
1: En Fitwi Radio, los éxitos de tu generación.

0: Les festes de Sant Jaume ja són aquí. Del 17 al 25 de juliol sortim al carrer per viure la festa. La crida, la mulassa, el replec de joies, les corregudes d'escòs, els castellers, el ball de bot i la milla ciutat de Manacor. I no hi faltarà l'encamisada, corre l'anell i la festa de les canyes amb en Jaumet i na Jaumeta. Dia 24 gaudim de la fira nocturna i la rebel·la de Sant Jaume. I dia 25 tancam les festes en la gran rebel·la final. Traguem les camises blanques amb alegria i l'orgull de fer poble. Consultau tot el programa al web i a les xarxes de l'Ajuntament de Manacor. Festes de Sant Jaume 2026. Visca Sant Jaume, visca Manacor.
1: Fitwi, tu ràdio cercana.

T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.